0: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
1: 964 47 48 21.
0: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
2: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
3: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
4: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
3: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
4: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
3: ¿Y bujía, correa y líquidos?
4: Por supuesto, incluso descarbonización. Te dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
3: Perfecto, pues empecemos.
5: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a vernos. Porque quien mantiene, no repara. Autotrack Vinarós.
6: Vols saber què es cou al Maestrat, als Ports i al Montsià? A Infonord.es t'expliquen tot el que passa. Plans, novetats, històries locals i el que està marcant tendència al nostre territori. Notícies clares, ràpides i sense rotllos. Seguis-nos a les xarxes i no te'n perdis ni una. Perquè estar al dia també forma part del teu estil de vida. Entra ara a www.infonord.es i connecta amb el que passa a prop teu. Infonord.es. Connecta amb la informació. Viu el territori.
7: I tornem amb l'actualitat de la comarca, on Clàudia Verge Alberich és escollida reina de les festes patronals de Benicarló del 2026. L'acord d'honor formaran 9 dames, una dolçaina i 9 dames i cavallers infantils. La regina de les festes 2025, Marina Jiménez, es va acomiadar amb un discurs ple d'agraïments i de records. Així que moltes felicitats a Clàudia. D'altra banda, l'Ajuntament de Peníscola forma el personal de les empreses turístiques sobre l'eclipsi. L'objectiu és que el personal de recepció en hotels i agències de lloguer d'apartaments, així com els informadors turístics, sàpiguen resoldre els principals dubtes que el fenomen astronòmic puga generar en els turistes, a més de poder indicar recomanacions de seguretat. I d'altra banda, ens anem a la clau agrària, on la Unió reclama reforçar de manera urgent la vigilància davant l'almacenassa de la mosca oriental de la fruita, detectada ja a Cantàbria. Anem a escoltar a Carles Peris.
8: Des de l'organització advertim del greu risc fitosanitari que suposa esta detecció de la Bactrocera dorsalis en Espanya, ja que és una plaga declarada prioritària a la Unió Europea i que afecta a 120 espècies vegetals, entre elles cultius importantíssims valencians, com són els cítrics, el fruita d'os, caqui, l'abocat, o hortalisses com la tomata. Novament ens encontrem davant d'uns protocols d'importació i controls en frontera que no són suficientment efectius i s'ha introduït una nova plaga que al final està considerada també per la Comissió Europea com a que té un greu impacte econòmic i se podrien produir pèrdues superiors a 1.160 milions d'euro. o tenim en compte la sanitat vegetal i la mol aprenem més en serio, o és un autèntic colader i un augment de cost de producció continuat que tenim que assumir i fer front als productors valencians.

0: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
1: 964 47 48 21.
0: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
2: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón. Agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
3: Hola, venía a hacer el mantenimiento de mi coche.
4: Claro, cambio de aceite y filtros o frenos.
3: Pastillas y discos, aunque en realidad también me toca pronto aceite, neumáticos y equilibrado.
4: Perfecto, revisamos también batería, bombillas y filtros.
3: ¿Y bujía, correa y líquidos?
4: Por supuesto, incluso descarbonización. Te dejamos todo listo para viajar con tranquilidad.
3: Perfecto, pues empecemos.
5: Si deseas un servicio de mecánica rápida, eficaz y profesional, ven a vernos. Porque quien mantiene, no repara. Autotrack Vinarós.
6: Vols saber què és COU, el Maestrat, els ports i el Montsià? A Infonord.es t'expliquen tot el que passa. Plans, novetats, històries locals i el que està marcant tendència al nostre territori. Notícies clares, ràpides i sense rotllos. Seguis-nos a les xarxes i no te'n perdis ni una. Perquè estar al dia també forma part del teu estil de vida. Entra ara a www.infonord.es i connecta amb el que passa a prop teu. Infonord.es. Connecta amb la informació. Viu el territori.
7: I tornem amb l'actualitat de la comarca on Clàudia Verge Alberich escollida reina de les festes patronals de Benicarló del 2026. L'acord d'honor formaran 9 dames, una dolçaina i 9 dames i cavallers infantils. La regina de les festes 2025, Marina Jiménez, es va acomiadar amb un discurs ple d'agraïments i de records. Així que moltes felicitats a Clàudia. D'altra banda, l'Ajuntament de Peníscola forma el personal de les empreses turístiques sobre l'eclipsi. L'objectiu és que el personal de recepció en hotels i agències de lloguer d'apartaments, així com els informadors turístics, sàpiguen resoldre els principals dubtes que el fenomen astronòmic puga generar en els turistes, a més de poder indicar recomanacions de seguretat. I d'altra banda, ens anem a la clau agrària, on la Unió reclama reforçar de manera urgent la vigilància davant l'almacenassa de la mosca oriental de la fruita, detectada ja a Cantàbria. Anem a escoltar a Carles Peris.
8: Des de l'organització advertim del greu risc fitosanitari que suposa esta detecció de la Bactrocera dorsalis en Espanya, ja que és una plaga declarada prioritària a la Unió Europea i que afecta a 120 espècies vegetals, entre elles cultius importantíssims valencians, com són els cítrics, el fruita d'os, caqui, l'abocat, o hortalisses com la tomata. Novament ens encontrem davant d'uns protocols d'importació i controls en frontera que no són suficientment efectius i s'ha introduït una nova plaga que al final està considerada també per la Comissió Europea com a que té un greu impacte econòmic i se podrien produir pèrdues superiors a 1.160 milions d'euro. o tenim en compte la sanitat vegetal i la prenem més en sèrio, o és un autèntic colader i un augment de cost de producció continuat que hem d'assumir i fer front als productors valencians.

0: Vinaroz está viviendo un momento en cuanto a inversión pública verdaderamente esplendoroso. En el Vinaroz del 2026 se está desarrollando la unidad de ejecución de la Torre Ballester. Otro de los grandes hitos olvidados durante muchísimos años por anteriores gobiernos municipales. Decidimos apostar por mejorar la estética del municipio y eso pasaba necesariamente por poner en valor el centro de nuestra ciudad. Indudablemente, el entorno de la Torre Ballester es un espacio completamente desaprovechado que ahora pondremos en valor con una nueva plaza, con la apertura de la calle San José, con la apertura de la calle Andorra y con la conexión indirecta hacia el País Valencià. El Vinaroz del 2026 es el Vinaroz donde se va a construir un nuevo pabellón polideportivo. Es el Vinaroz donde se está materializando el segundo centro de salud. El Vinaroz del 2026 es aquel que ha remodelado Avenida Libertad. Aquel que está procediendo en la actualidad a remodelar la calle San Pascual, la calle Remedios. Acabamos de finalizar la calle San José, la calle Arcipreste Bono. Es un Vinaroz en proceso de cambio y mejorando. Que en definitiva es aquello a lo que nos comprometimos. A dejar un Vinaroz mucho mejor que el que nos encontramos cuando accedimos al gobierno municipal.
1: ¿Y qué nos puedes contar del nuevo centro, bueno, del nuevo teatro o auditorio, a diferencia del antiguo auditorio que había aquí en Vinaroz?
0: Pues, para empezar, la principal diferencia va a estar en el aforo. Tendremos una infraestructura completamente moderna, con distintas salas, la principal completamente polivalente, adaptable a las necesidades que la ciudad tenga en cada momento en relación a esa infraestructura, con un aforo que oscilará de los 538 butacas a 788 asistentes en función de la disposición escenográfica que se haga de la propia sala. Será un edificio que está llamado a ser icónico en este municipio. Estamos hablando de un edificio que seguramente será identificado como una seña de identidad de la propia ciudad cuando esté plenamente operativo. Un edificio completamente moderno y adaptado a las necesidades de esta ciudad en materia de infraestructuras culturales. Eso quiere decir que Vinaroz tendrá por primera vez en la historia un edificio adaptado para poder hacer conciertos, para poder hacer teatro profesional, para poder hacer espectáculos de danza, conferencias, sala de exposiciones o promociones culturales. Estamos hablando de empezar a satisfacer las necesidades de este municipio, lo que no es normal que una ciudad de más de 30.000 habitantes tuviera que resignarse, como ha pasado durante tantísimos años, a una infraestructura cultural como el actual auditorio, que en modo alguna puede colmar las necesidades de esta ciudad. Pues estamos hablando de llevar el Vinaroz del 2026 y dar un salto hacia el futuro y atender lo que era una demanda histórica, que con esta infraestructura evidentemente estará cumplido ese objetivo.
1: ¿Y cuándo están previstas que empiecen las obras?
0: Pues en el mejor de los casos antes de finalizar el año. Nosotros hemos trabajado para que el inicio de obras se pueda materializar antes de acabar el 2026. Pero en cualquier caso, si surgiera algún imprevisto que no está sujeto a lo que es las posibilidades de control del gobierno municipal, tenemos tiempo suficiente como para solventarlo, resolverlo y que antes de acabar la legislatura esté iniciada la obra del nuevo auditorio. Lo que a nadie le puede generar ninguna duda es que ahora sí Vinaroz va a tener un nuevo auditorio. Y esto ya no lo para nadie. Y no lo para nadie, como decíamos, porque hubo un gobierno municipal, el actual, que lo estableció como una prioridad, porque ha sido eficaz a la hora de redactar los pliegos que posibilitaba la contratación de la redacción del proyecto, porque ha hecho una supervisión eficiente de lo que era el trabajo del equipo redactor, y es todo eso lo que nos ha permitido en el pleno de ayer poder aprobar un proyecto que es lo que garantiza ahora sí Vinaroz tenga una infraestructura cultural de primer nivel.
1: Y la ubicación escogida es entre el Paseo de Jaume I y la Avinguda Tarragona, específicamente ¿por qué es ese sitio?
0: Entendíamos que era la situación idónea atendiendo a las posibilidades que teníamos en el momento en que estábamos tomando esa decisión. Hay que tener presente que va a haber una nueva infraestructura deportiva, el nuevo pabellón polideportivo en Leopoldo Querol, y por lo tanto entendíamos que ubicar el nuevo auditorio en el sitio donde hemos decidido ubicarlo posibilita, uno, que sea una infraestructura que esté muy cercana al centro, dos, muy cercana al paseo marítimo, en una zona de evidente expansión y con una facilidad de acceso que otras zonas del municipio no posibilitaba. Por lo tanto, entendíamos que era la situación idónea para posibilitar el proyecto del nuevo teatro auditorio en tiempos reales, que es lo que pretendíamos, que no se convirtiera esto en una promesa más de las muchas que hicieron anteriores gobernantes y no se cumplieron.
1: Hablas de que este nuevo teatro auditorio tendrá conciertos, podrá albergar actuaciones, espectáculos, demás. ¿De qué manera no se espera que impacte en los jóvenes de Vinaros?
0: Es evidente, si está bien gestionada esta infraestructura, supone un nido de oportunidades para esta ciudad. ¿Por qué? Porque dependerá de la capacidad que tenga el ayuntamiento al que le toque gestionar esta infraestructura de sacarle mayor rendimiento o menos. Tenemos claro que estamos diseñando un edificio que va a posibilitar un uso completamente versátil y, por supuesto, está pensado para todos. Está pensado para los profesionales del teatro, la danza y el espectáculo, pero también está pensado para los centros educativos de este municipio, que en un momento dado puedan hacer uso de él, y, por supuesto, para las entidades culturales de esta ciudad y, cómo no, también para los jóvenes. Al final va a ser una infraestructura puesta al servicio del conjunto de la ciudadanía. Uh-huh. Y dependerá de la capacidad de los gobiernos municipales que la gestionen de sacar mayor o menor rendimiento a la misma. Lo que es fundamental, dotar a esta ciudad de un instrumento que suponga una oportunidad para el municipio. E indudablemente el nuevo teatro auditorio lo va a ser.
1: Y ya finalizando con el tema del teatro auditorio, ¿se teme que el coste final sobrepase los 8,3 millones?
0: No tendría por qué. El proyecto está diseñado para ajustarse al coste que está previsto. Hay que tener presente que aquellos que planteaban proyectos faraónicos que nunca se materializaron de más de 15 millones de euros son los actuales responsables de la oposición. Ellos, que aspiraban a hacer un gran teatro auditorio de más de 15 millones de euros, después de 8 años de gobierno, dejaron sus responsabilidades de gobierno sin ni tan siquiera ya no haber aprobado el proyecto, sin ni tan siquiera haber contratado la redacción del mismo. ¿Qué quiero decir con ello? Que este gobierno municipal, a diferencia del anterior, se ha preocupado mucho de cumplir el objetivo de dotar a esta ciudad de un nuevo teatro auditorio y que ese planteamiento fuera realista, que fuera un proyecto ajustado a las necesidades del municipio y también a las posibilidades de esta ciudad para poderlo acometer. Por lo tanto, ese riesgo no existe. Uh-huh. Es un proyecto perfectamente acotado para que en ningún caso pueda suponer un problema, sino una oportunidad para esta ciudad.
1: Y pasamos al centro de salud, y es que ayer vino el conseller a ver cómo iba el nuevo centro de salud aquí de Vinaros. ¿Cuál es el estado actual en el que se encuentra el centro?
0: Bueno, yo invito a la gente a que pase aquello que fue prometido en campaña electoral. Yo recuerdo cuando aquí vino el candidato al Partido Popular a la presidencia de la Generalitat Valenciana y a mi lado nos desplazamos a la parcela donde hoy ya es una realidad la construcción del segundo centro de salud y no había absolutamente nada. Y a mi lado se comprometió en ese momento el candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular, así asumía el reto de presidir la Generalitat, establecer como una prioridad dentro de su gobierno el desarrollo y ejecución del segundo centro de salud para esta ciudad. Uh-huh. Un proyecto que fue prometido hasta la saciedad por el anterior consejo y el de Ximo Puig, y quedó todo en eso, en promesas incumplidas. Y aquí, como en tantas otras cuestiones que están pasando en este municipio, donde el anterior gobierno de la Generalitat hizo promesas que incumplió, el actual gobierno de la Generalitat presenta resultados, y no hay más que pasear por el entorno del segundo centro de salud para darse cuenta que es una obra en pleno proceso y a día de hoy está en condiciones, el conseller así lo afirmó ayer, de poder decir que en el 2027, el año que viene, en el primer trimestre, estará en funcionamiento. Estamos hablando de dar un salto cualitativo muy significativo en materia también de infraestructuras sanitarias. Yo desde que era pequeño oía cómo aquí se prometía un segundo centro de salud que después pasaban los años y no es que no se hiciera, es que ni tan siquiera se aprobaba el proyecto. Pues a día de hoy el segundo centro de salud es ya una realidad también imparable, puesto que es una obra en marcha y que supone, como decíamos, que la Generalitat ha establecido a Vinaros como una de sus prioridades. Y de ahí el anuncio que hizo ayer el conseller, donde no solo se está haciendo el segundo centro de salud con una inversión de más de 8 millones de euros, sino que también anunció la licitación ya de 2 millones y medio para mejorar y ampliar las consultas del hospital. Y también anunció ayer otra inversión de 10 millones de euros para hacer un nuevo edificio en el hospital que albergue toda la atención sanitaria de salud mental que posibilite el helipuerto dentro de la infraestructura hospitalaria y que suponga un salto cualitativo en la mejora de la infraestructura hospitalaria en este municipio. Estamos hablando de que ahora sí, por fin, Vinaroz es una prioridad para el gobierno de la Generalitat y no quedan discursos, sino se materializa ese compromiso en inversiones reales que ya se están materializando a día de hoy. Vinaroz está de enhorabuena y está de enhorabuena porque no solo está viviendo un proceso de transformación desde el ámbito local, sino también hemos puesto en valor una magnífica relación con el gobierno de la Generalitat que está posibilitando, se estén materializando inversiones en materia de sanitaria y también en materia educativa que durante muchos años se prometieron pero que no se han desarrollado hasta la actualidad. Estamos hablando del segundo centro de salud, pero podríamos hablar tranquilamente también de la ampliación y reforma del Instituto Vilaplana, una inversión de más de 10 millones de euros comprometida por la Consejería de Educación que vuelve a poner de relieve lo que yo decía con anterioridad. Ahora sí Vinaroz es prioritaria en Valencia, ahora sí Vinaroz es tenido en cuenta por el gobierno de la Generalitat y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de un equipo de gobierno, el municipal, que está haciendo bien su trabajo y que está haciendo valer los intereses de Vinaroz ante otras administraciones. Y en este caso, también es justo reconocerlo, estamos encontrando reciprocidad en el gobierno de la Generalitat, que ahora sí no solo dice que va a atender las necesidades de los vinarocenses, sino que lo hace a través de inversiones reales, que ya a día de hoy son ciencia cierta en este municipio. Y como decía, no hay más que ir y pasear por el entorno del Instituto Vilaplana para darse cuenta el proceso de transformación que está viviendo ese instituto con una inversión de más de 10 millones de euros.
1: Has comentado antes las mejoras de tanto en el nuevo centro de salud como en el hospital. Exactamente, habrán, pues entiendo, más especialidades y servicios que los que hay actualmente. Específicamente, ¿cuáles son esas nuevas especialidades?
0: Pues va a haber una mejor atención y una ampliación en lo que es la atención en relación a oftalmología y a traumatología. Y el nuevo edificio de salud mental posibilitará dar una atención a enfermos mentales que a día de hoy Vinaroz no está en posición de poder dar. Y cuando hay que ingresar a alguien con determinadas patologías, siempre lo derivan fuera. Pues en ese momento tendremos la oportunidad de poder atender aquí a aquellas personas que tengan esas necesidades. Como decíamos, es una inversión global de más de 20 millones de euros, que se dice pronto, pero que pone de relieve lo que decía con anterioridad. Ahora sí, Vinaroz cuenta en Valencia y se demuestra a través de inversiones realistas como las que estamos exponiendo. Pero es que voy mucho más allá de eso. Es que estamos hablando de hechos verdaderamente significativos como los que hemos nombrado, pero es que en el Vinaroz del 2026 también se está construyendo la nueva Escuela de Arte. Aquella infraestructura de la que el anterior gobierno municipal prometió hasta la saciedad y que se fue sin ni tan siquiera haber aprobado el proyecto. El Vinaroz del 2026 es un Vinaroz donde se va a acometer una nueva zona verde en Foraforat. Oye, más de 2.500 metros cuadrados completamente desatendidos durante hace más de 20 años. Estamos hablando de mejorar la estética de la ciudad, de hacer esta ciudad más transitable, hacerla más habitable y más atractiva, no solo para aquellos que nos visitan, sino también para el conjunto de los vinarocenses. Y todo eso está pasando ahora. Y todo eso está pasando pese a una posición que en su momento ponía en duda fuéramos capaces de desarrollar la hoja de ruta a la que nos habíamos comprometido, porque decía que era demasiado ambiciosa y porque nos decían, ya veremos los que sois capaces de hacer, y a día de hoy lo único que les queda es negar la evidencia. El proceso de transformación que está sufriendo esta ciudad es evidente, y las mejoras que va a posibilitar este proceso de transformación también. Y frente a eso que tenemos, una oposición instalada en políticas obstruccionistas, en criticar por criticar. En el fondo es lo único que nos queda, porque la alternativa esa es reconocer que estamos haciendo lo que ellos prometieron y fueron incapaces de hacer en 8 años. Pues estamos demostrando que cuando Vinaroz tiene un equipo de gobierno eficaz y solvente, los proyectos salen. Y yo lo dije en su momento y lo reafirmo hoy. Cuando acabe esta legislatura, lo que un equipo de gobierno medianamente eficaz tiene que presentar son resultados y acabar con esa inercia a la que nos condenaban los gobiernos de Alsina, que acababan sus mandatos y lo único que presentaban eran excusas. Excusa de por qué no se había hecho el auditorio, excusa de por qué no se había hecho la piscina, excusa de por qué no se ha hecho un nuevo polideportivo, excusa de por qué no se había iniciado el desarrollo de la Torre Ballester, excusa de por qué se dejaba empantanado el Sur 14, excusa de por qué no se había hecho nada en la zona verde de Foraforat. Pues frente a ese modelo de la inacción y las excusas, el modelo del gobierno actual, donde cuando llegue el final de nuestro mandato, o presentamos resultados o nos iremos a casa.
1: Muchísimas gracias, Juan Amat, por venir a ser Maestrat. Un placer y espero que haya una próxima.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Energía Vinaroz. ¿Pagas demasiado en tu factura de luz o gas? Trae tu factura y revisamos contigo opciones para que pagues menos, con atención personalizada y sin complicaciones. Ven a vernos en la calle Pilar 25, en Vinaroz, dentro de Informática Vinaroz. Confianza y buen servicio.
3: Hola, bon dia a tots i a totes. Avui, un dia més, al programa de Matèria Prima, en Eduardo ens parlarà dels formatges de Catí. Sinó que moltes gràcies per vindre, Eduardo, una setmana més i endavant, quan vulguis.
4: Pues bueno, una setmana més, així parlant de la província de Castelló, intentant recórrer tots els territoris que ens envolten i avui, pues, tinc una gran sort per mi, perquè jo m'he criat en acompanyant una mica esta empresa de Catí, els formatges de Catí, estos formatges tendres de xicotet que sempre han tingut per casa. De fet, jo sempre hem estat en la cooperativa de Benicarló, sempre us heu tingut i ha sigut per allò que sempre compraem per estos més bé tendres i ara, pues, per mi és una sort poder comptar amb Miguel des de Catí. Hola, Miguel.
5: Hola, què tal?
4: Pues no res, així en una expectació meua personal de parlar en una empresa que se coneix tant, aquí baix nosaltres coneixem Beniord i coneixem totes les empreses i baix, però així de referència de fora de Benicarló, per exemple, d'ací de Vinaròs que estem ara, els formatges de Catí són molt coneguts. Conta-mos com va néixer, quins són els inicis i què mos tens que contar de una miqueta d'esta llavor que feu aïda a la Catí.
5: Bé, l'origen realment és molt, molt antic, no? De fet, el formatge de Catí identifica un territori i el motiu és l'origen. Pues, l'origen és que és una zona on la climatologia i l'orografia i la geografia del territori són molt favorables per criar cabres i ovelles i en el moment que no se sap quan va ser, però parlem de millor centenars d'anys que se va inventar el formatge, pues, en l'excedent de la llet que n'hi havia després de les cries, pues, aquest excedent s'aprofitava per fer formatge i aquest formatge era una manera de conservar-lo. Entonces, esta zona, per lo que voleu dir del clima i la geografia, pues, ha sigut molt favorable i des de temps immemorial pues, elaborava formatge. L'origen és a partir d'ahí, però l'origen de l'empresa és als anys 70, principis, perquè hi ha una llei a nivell nacional de tota Espanya que prohibís l'elaboració del formatge a casa perquè se van presentar totes les febres i demés i van haver moltes enfermetats. Bueno, l'enfermetat se va propagar ràpidament. Entonces, una manera d'evitar-ho va ser obligar a la gent a pasteuritzar la llet i a comercialitzar el producte a través d'una indústria. Entonces, se van agrupar així 160 ramaders de la zona i van constituir un grup sindical que és com una cooperativa actualment, que era una agrupació de ganaders productors de llet que s'agrupaven per a elaborar el formatge i després comercialitzar-ho. L'origen és eixe i això també és el motiu per al qual se coneix molt este producte en tot el nostre territori, no? Perquè va ser una cosa molt pionera en aquell moment i que, bueno, després en el temps, pues, la grupo s'ha convertit en una cooperativa actual. Se va fer un esforç important en inversió, en totes les fases del procés de producció, perquè, claro, la ramaderia d'aquella època no té res que veure amb la ramaderia d'ara. Ara el ramader pues, ha tingut que professionalitzar-se moltíssim per complir pues, totes les normatives i la millora de la qualitat. Nosaltres vam donar molta... Això va ser l'any 99. Vam donar molta formació als ramaders, que són els nostres socis i els productors de llet, I després també vam fer una formació intensa, perquè com molt bé has explicat, el formatge tendre era l'original, no? Però com l'objectiu de l'empresa era també generar un valor afegit que repercutigués en els productors de la matèria prima, doncs l'estratègia en aquest moment va ser fer un producte de la màxima qualitat possible, entrant dins de la gamma de productes, doncs, especialitats de formatges curats de cabra i formatges curats d'ovella, no? I ahir va ser un poc la revolució més actual, no? Se tratava de fer un producte en una matèria prima d'alta qualitat del territori i després entrar en el nínxol de mercat i la comercialització que toca, no? Per això, per exemple, cooperatives com la de Benicarlo, Beniort, pues, sempre ha apostat, no?, pel nostre projecte. Sí. Això és un poquet la història, molt resumida,
4: sí.
5: De tot el que hem estat fent durant aquests 30 anys i d'origen estem parlant d'uns 50 anys.
4: Sí. És... La veritat que voltant per esports i Catí, és, a més és un... Jo ara que estic voltant per tota la província de Castelló, Catí és dels pobles que més m'ha impressionat per la quantitat d'activitat ganadera que n'hi ha. Des de... Perquè allí està Sergio, en els braus, en també les vaques de Bacú que tenen per la zona, molt de porcí... I esteu vatos també, que suposo que tot, no sé on tindreu ara les ovelles, perquè la veritat que les ovelles que n'hi ha per esports, cada vegada ja saps que és un puesto que va baixant, cada vegada hi ha menys pastors, i això per la carn de la llet, doncs, vatos, on els teniu més o menys estos ganaders? Estan per ahí per Catí, els teniu per més per altres puestos més amunt, no sé, per Castellfort,
5: no
4: sé.
5: Claro, a veure, ara actualment, en aquests últims 15 anys, el sector ha canviat.
4: Sí.
5: Els ganaders tradicionals s'han anat fent majors, s'han jubilat i la reposició pues, està sent molt difícil.
4: Sí.
5: A partir d'aquest moment, nosaltres ja ens vam plantejar de fer granges pròpies i de produir nosaltres la mateixa llet. Actualment tenim dues granges nostres, una està en Catí i l'altra la tenim en Ares, en el terme d'Ares. Entonces ahí tenim treballadors nostres i tenim les granges i estem produint la llet, que controlem molt la qualitat i demés. A part d'aquestes dues granges, pues, tenim altres ganaders que estan per ací, per la comarca, bàsicament. I nosaltres no repleguem la llet més lluny de 50 quilòmetres de radi del nostre punt de producció.
4: Sí.
5: Però sí que és veritat que una de les debilitats, una de les tendències que estem veient en aquests últims anys, i que no només passa en el sector de la llet, sinó també en altres sectors de la ganaderia, és que està costant molt que la gent vulgui continuar en aquest tipus de negocis. Per això nosaltres ens estem introduint tot el que podem en el sector de la producció. També el perfil del ganader actual, a part de la professionalitat que t'he dit, són ganaders que tenen ja un volum de producció important. Perquè els ganaders que t'he dit al principi, que en els anys 70 se van agrupar, però a mi jo, gent que tenia 20 cabres, pues ja era soci de l'empresa, no?
4: Sí.
5: En canvi, ara pues, hi ha ganaderies de 1.000 i pico animals, la producció és molt més gran, també.
4: Sí.
5: O sigui que les estructures ganaderes han canviat moltíssim en aquests últims, te diria jo, 15 anys, 20 anys.
4: Sí. Vosaltres en aquest moment feu formatges d'ovella i de cabra, no? Seria la base...
5: Sí, nosaltres som especialistes en formatges de cabra i ovella. I després tenim el formatge que has dit tu al principi, no? Que és el formatge tendre de Catí, que bueno, el 50% de la nostra producció és ese formatge, encara.
4: Sí. Que és el més conegut, el que... A mi, jo us he provat diversos ja, perquè sempre a vegades vols canviar, però sí que és cert que el tendre és el que sempre te recorde. A més, és diferencial a tots els altres formatges que hi ha pel mercat, per mi.
5: Sí, claro. A més, és curiós perquè és molt característic del nostre territori, el formatge tendre.
4: Sí.
5: Quan eixes de la nostra zona territorial, que en la nostra zona incluís el sud de... Pues tota la zona del sud de Tarragona, també.
4: Sí.
5: I la franja de Terol i el nord de València. Allí és una zona que el nostre producte tendre funciona molt bé. Però quan eixes d'aixes zones, pues no n'hi ha la tradició eixa i ja...
4: No el trobes.
5: No se coneix tant. No trobes, perquè no n'hi ha aixa demanda.
4: No.
5: En canvi, així, la demanda és molt gran, perquè n'hi ha un hàbit d'aixer producte i la gent el busca. En canvi, en els curats, pues, sí que el comercialitzem més lluny. Sí que és veritat que el formatge curat, pues, és més internacional i se ven per tota Espanya.
4: Ara, en els formatges, a part de los, si eren naturals, si eren com, que ara parlem del fresc, solen ficar, pues, n'hi ha que fique trufa, que també és zona trufera catí, n'hi ha que li fique, n'hi ha que inclús fa lo blau este, estos formatges així, sí, sí, més roquefort o més similars ahí.
5: Sí.
4: Vosaltres també esteu introduïts en totes aquestes innovacions del mercat?
5: Nosaltres en el procés este que vam fer, ara te parlo ja pràcticament de 30 anys de transformació de la cooperativa, un dels plans més importants que vam aplicar en la red comercial era participar en moltes fires nacionals i internacionals. I, bueno, jo penso que vam ser els primers productors a nivell nacional en fer formatge de trufa. Uh-huh. Penseu que el que tu has dit, no? La nostra zona és molt trufera. Uh-huh. Que a ti, vamos, hi vas per la carretera, inclús en les plantacions des de la carretera.
4: Sí, sí.
5: I la gent també, igual que en el tema de la ganaderia, tenen una tradició i una cultura, en el tema de la trufa, pues, també van ser els primers buscadors i comercialitzadors. Vull dir que sempre hem intentat des de la empresa aprofitar la sinergia que puguen tindre els dos productes, no? Perquè al final tot suma. No és el mateix fer un formatge tradicional en una zona rural on tu estàs afavorint que la població de la zona pugui treballar. Nosaltres ara mateix, entre tots els negocis que tenim, pues, som més de 30 persones treballant, que són 30 famílies.
4: Sí, sí.
5: Cada un són majoritàriament, 95% són dones.
4: Uh-huh.
5: I que fabricar, sí, que fabricar un polígon industrial d'una gran ciutat no té res que veure.
4: Uh-huh.
5: Després també, pues, el tema que dius tu de la trufa, pues, és un producte autòcton del nostre territori. Nosaltres hem d'anar a buscar trufa lluny. La tenim a costa de casa.
4: Sí, sí, sí.
5: Alguna de les granges que tenim tenen plantacions de trufa.
4: Sí, sí.
5: I després també, per exemple, el romer, també és una planta aromàtica,
4: sí,
5: que és un producte que primer van començar a fabricar una mica en broma i actualment és un producte que funciona molt bé en el mercat.
4: Uh-huh.
5: Perquè al final és un poc recuperar una cultura, una tradició i la gastronomia, no? I que tota aquesta acumulació de coses, pues, puguen repercutir en la qualitat de vida de gent que vivim als pobles, perquè pensa que, des del meu punt de vista, una de les úniques coses, de les úniques activitats que poden ajudar a mantenir els pobles vius, són projectes similars al nostre.
4: És necessari, és necessari.
5: Claro,
4: sí. O bé els que se dediquen a la car, a vendre car, com vosaltres que feu.
5: Exacte.
4: Els formatges.
5: Sí, sí.
4: És fonamental que els pobles de l'interior, perquè és per dir que tots els animals van menjant, són treballadors que no mos costen diners als demés i limpien les muntanyes, i per això els ports i tota aquesta zona la tenim una mica més salvadeta de moment, hasta que vinga, esperem que toquem fusta i no vinga el loco i ho foti a foc, que de tindre, ja, pues, no. De tindre un limpió, que això hi ha puestos que estan molt abandonats perquè ja no queda ningú, i clar, allò serà gasolina el dia que li pegarà, saps? Perquè és molt, molt important.
5: Claro.
4: I això antes ho teníem. I és de les coses que jo veig que n'hi ha que luchar molt. Les administracions tenen que ser molt conscients, no ficar tanta papallassa i deixar la gent que se dediqui a aquest ofici, perquè és necessari. Jo em vaig ho dir, és que nosaltres quan ho veus de prop i parles amb ells, te dones compte lo fonamental dels pobles de dalt, que són de 100 persones, poblets que n'hi ha a Castellfort, Portell... És que si se'n va això... És que si se'n va això no quedarà ningú. És que serà un abandono generalitzat de tot l'interior de Castelló, que a part de ser bonico, perquè és molt bonico el que és la província de Castelló, pues és necessari que hi haga vida. És necessari que hi haga vida.
5: Claro. Si no hi ha població, el territori patís i hi ha molts riscos, a part dels incendis, pues més coses, no? Però només cal veure ortofotos de fa 50 anys a les ortofotos actuals, no? L'arbolat és brutal. Antes no hi havia arbolat, amb els depuestos que ara n'hi ha, no?
4: Sí, sí.
5: I això és perquè la gent, pues, treballava al camp i anava limpiant i anava fent, aprofitant la llenya per fer foc, vull dir que... I això evita incendis, evita... I després la pròpia gent que vivia, pues, fer de vigilant del territori. Entonces,
4: és
5: que ara ja ens estem trobant en els pobles, que els pobles també s'estan deshabitant. Entonces,
4: sí.
5: Per això jo crec que és important.
4: Sí, sí.
5: Jo sí que vull agrair a la gent que consumís aquest tipus de productes, no només el formatge de Catí, sinó productes, com has dit tu, de la carn i altres sectors alimentaris de la nostra zona, pues, que estan contribuint al manteniment d'aquests pobles, no? Que al final també és un valor. No? Nosaltres estem obligats a un producte de qualitat i que la gent el disfrute, però també el que el disfrute, pues, està contribuint a mantenir el territori.
4: Sí, sí. Jo des d'ací, des d'aquest programa, Claro, jo també, com he vingut tota la vida en el món, pues, encara sigui el meu ofici va ser de verdura, de horta, però veig perfectament el tema de les oliveres, així, esta zona de diríem, de Sant Jordi, Càlis, per amunt, Nasta, Rossell, és algo que si no el veus no te ho creus, de quantitat d'oliveres que hi ha, i l'oli tan bo que tenim, igual que batos en els formatges, i així anem, anem ara mateix, serà pront la festa de la cirera, de la salsadella, tenim Alcalà, la tomaca de penjar, tenim bons vins, o sigui que des d'ací intentem que la província tenim coses tan bones que jo per lo menos no me cansaré sempre de i a més les coses que mos poden conjuntar, perquè antes parlant amb tu me comentaves pues, que la carxofa i el formatge també lliguen, o sigui que això és una cosa que, sí, que hi ha que intenta fer amistat entre nosaltres, entre l'oli, ara el formatge, en la carxofa, en la tomaca de penjar. Imagina la tomaca de penjar i l'oli d'oliva si lliguen ells dos soles, perquè és el nostre mitjà de matí de tota la vida, el pa en tomaca.
5: Sí. Així hi ha matrimonis molt interessants.
4: Una cosa, sí. Això és una miqueta per curiositat meua, no? Per fer un quilo de formatge, quanta llet se necessita? Perquè tota la llet no és formatge.
5: No, de fet, això és la clau, no?, dels números d'una empresa com la nostra, no? Uh-huh. Allí, bueno, hi ha moltes variables, no?, des del tipus de llet, no és el mateix llet de cabra que llet de vaca o llet d'ovella. Uh-huh. Cada llet té una composició físico-química diferent, una té més greix, l'altra té més proteïna, entonces, en funció d'aquests paràmetres físico-químics, pues faran falta més o menys litres de llet. Després, la genètica de l'animal, pues hi ha genètiques que són més lecheres, n'hi ha que són menys lecheres, i després també l'època de l'any en la que ens trobem, sí. Per exemple, a l'estiu, l'animal necessita molta més hidratació, igual que les persones, i això l'obliga a beure molt més, entonces la densitat de la llet és més catxa i necessites més litres de llet per fer un quilo de formatge. I a part de tot el rotllo este que us he pegat, també depèn del tipus de formatge que anem a elaborar, perquè si anem a fer un formatge curat, la pasta que nosaltres fem a partir de la llet, el que seria la quallada, pues és més densa, té que ser molt més seca que un formatge tendre, que té que ser més untós, més cremós, i la pasta és més ampla. Entonces, el litre necessari per fer un quilo de llet depèn del tipus de formatge, de l'època de l'any i del tipus de llet que estem fent servir. Però bueno, per fer-ho més simple, pues en un formatge tradicional del nostre territori pues estem parlant d'uns 8 litres de llet, 3 litres de llet. Depèn d'això que t'he dit. Passa un quilo. Depèn del que t'he dit, també, de l'època de l'any, de la genètica i del tipus d'animal.
4: Molt bé. I, per exemple, una curiositat també que tinc, els formatges tendres, perquè aguanten, com se tenen que conservar? A part de la nevera, però hi ha alguna coseta pues, que respiren, que estiguin tancats? Com recomanes tu?
5: El formatge tendre és un producte que té una activitat de l'aigua bastant alta. Entonces, quan hi ha activitat de l'aigua, tot el que són microorganismes, bacteris i demés, pues tenen més vida. Entonces, el formatge tendre sempre n'hi ha que guardar-lo a la nevera. Encara que, jo entenc que m'estàs dient, m'estàs preguntant, perquè és curiós que el formatge nostre, si del nostre terreno, com està més dur, més desobrat que el formatge tipus Burgos, per exemple, pues a vegades, no tenint tant de respecte a la temperatura, se manté. Però nosaltres, com a productors i per qüestions de seguretat alimentària, el formatge tendre sempre té que estar a la nevera. El curat sí que té un marge més alt, perquè nosaltres els madurem sobre 14, 15 graus, entonces en una temperatura superior a una nevera se conservaria, encara que ell aniria evolucionant. Si vols que estigui quieto, també és millor guardar-lo a la nevera i treure-lo un rato antes de consumir-lo perquè estigui més gustós. Però en el formatge tendre n'hi ha que parar sempre molt de compte, i la normativa ho diu, que té que estar sempre pues, en els 4 graus.
4: I tindria que estar, com dient, que no li pegui l'aire o sí, o que respire el formatge, bueno, perquè tinga la vida més llarga.
5: La vida te la marcarà la temperatura, lo de l'aire, el que farà és resecar el formatge.
4: Sí.
5: Claro, entonces ahí perderàs unes propietats de organolèptiques, de textura i de més, no? Entonces, bueno, mai s'aconsella que estigui prop dels ventiladors de la nevera o puestos on pugui grietar-se. I si és inevitable, pues pots protegir-ho. De fet, quan en els formatges curats, quan els obris, el tall sempre va bé tapar-lo. Uh-huh. En un film o un drapet, perquè no sigui agriete tampoc.
4: Sí, sí. Més un coset és que sempre va bé saber-les. Per exemple, sí. jo sempre me minjo la crosta. De los que teniu curats, jo no deixo res. Sí.
5: A veure, n'hi ha que llegir etiquetes,
4: I suposo que quan ve que és del mateix formatge, la crosta no és de plàstic, sí. Ni és així, sinó és del mateix formatge, a mi no me desagrada, no sé si faig bé o mal, no sé.
5: A veure, n'hi ha que mirar etiquetes. En nosaltres la majoria de formatges que elaborem curats, bueno, el tendre per suposat, i la majoria de curats se poden menjar la crosta.
4: La crosteta.
5: Jo no ho aconsello, però no per una qüestió de salut, sinó perquè entonces a vegades si està dura la crosta no notes el sabor real del formatge.
4: Això és veritat.
5: Però sí que veig que molts de consumidors fan com tu, els encanta mesclar la crosta en lo de dins. I bueno, per a gustos colores, no? Vull dir que no hi ha cap problema. També és veritat que hi ha alguns formatges que porten una parafina per fora perquè se conserven millor, que la parafina no és comestible. Vull dir que normalment quan són formatges que tenen colors per fora, que no són colors naturals, la pell no és comestible.
4: Sí, sí, això és veritat. Una curiositat. Vosaltres, en la vostra empresa, feu cates de formatges?
5: Ens vam dedicar fins al Covid. Quan va vindre el Covid, perquè nosaltres fem visites guiades i fem coses d'estes, però sí. Des del Covid ara ja no ho estem fent. Ens estem dedicant principalment a la producció i a la comercialització. Actualment no ho estem fent. Ja hi ha empreses externes que ho fan, això.
4: Perquè ara, com tu, ja ho saps, que entre el vi, els olis...
5: Tot
4: una mica en el turisme, pues, són coses d'estes. Perquè el formatge, una de les coses que sempre ha lligat molt és en el codonyat, no? El codonyat,
5: que també és
4: típic d'aquí. Aquí tots tenen una bret de codonys i això ho fan les mares, que saben fer-lo. I pega molt. En tots els formatges pega? O en els curats millor que en els tendres? Com ho diries?
5: A veure, és un tema subjectiu, sí que peguen tots. Jo sempre ho havia pres en el brull, en el brossat, el requesón,
4: sí.
5: Que no és formatge, el requesón és un producte que aprofitem el suero després d'haver fet la cuba de llet de formatge, la part líquida és el suero de la llet, i allà hi ha una proteïna que a alta temperatura se solifica i se crea el que és el requesón.
4: Sí.
5: Entonces, el requesón és un aliment que té molta, molta proteïna i ahí sí que li pega molt també el codony. Però també és veritat que en les plats, ara que fa anys que s'està ficant de moda les cates de diferents formatges i tal, doncs també se fiquen trossos de codony. Vull dir que al final lliga molt en el món del formatge.
4: Són cosins germans, el codonyat i el formatge.
5: Sí.
4: I ara, una miqueta fascinada, què esteu innovant? Quines idees teniu ara de cara al futur? O com veu els mercats que van evolucionant, com tot en el món de l'agricultura? Tot això, no sé què de maiqueto, això no pare de pegar voltes.
5: El mercat està, sobretot des del Covid, hi ha hagut una conscienciació molt important en el producte local. N'hi ha que dir que la gent és conscient, vull dir, que compren els productes del territori no els compren de casualitat, vull dir que els compren perquè els agraden i saben que el producte és del territori. I ara el que més estem és esforçant-nos en el tema de la matèria prima per consolidar-la i pues, bueno, mantenir la qualitat dels nostres productes. No estem innovant en quant a productes nous, però sí en quant a millora de qualitat i de subministre. I bàsicament és així, pensar que nosaltres tenim una producció limitada, tampoc podem treballar de forma infinita. El procés d'elaboració és artesanal, vull dir, no pràcticament les màquines pues, són les bàsiques, i això també pues, ens fa centrar més en els productes que elaborem i que funcionen.
4: Suposo que, com has dit antes, no? Un percentatge molt alt és el fresc, no? O sigui, tenint este mercat com a líder, no? Una miqueta de formatges.
5: Sí, el tendre pues, no sé, sobre el 50%, a mi no tant, però sí.
4: Pues no res, pues moltes gràcies per esta xerraeta, que siga la primera de moltes.
5: Molt bé, moltes gràcies a tu.
4: I bueno, pues així anirem promocionant el que nosaltres diem aquí, quilòmetre zero, o zona de proximitat, i anar pues, conscienciant a la gent que entre tots tenim que tirar tot això per avant i valorar el nostre, que també té un molt d'esforç, i a més ajudem al manteniment dels nostres territoris a Cidal. Pues moltes gràcies, Miguel, de tot cor, i espero veurem-nos pronte. Vinga, adeu.
5: Molt bé, un abraç. Adeu, bon dia.